Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Good night.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: 3, 2, 1...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Jo, l'escolt. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Jo, l'escolt. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Han tocat les 9. Bon dia. Repassem ara els titulars més destacats en aquesta hora i començant pel temps, que d'acord amb els companys meteoròlegs, d'IV3 pot deixar encara fins a arribar al migdia qualque ploguda, sobretot a les Pitiüses.
1: De fet, Eivissa i Formentera es troben en avís groc per fortes pluges fins a les 11. Tot l'arxipèlag, la jornada serà de cel variable amb temperatures d'estiu més contingudes, però que dies precedents i vent moderat de llevant. Per cert, que quant al mapa de risc d'incendi, el tenim extrem a totes les Pitiüses, tret de Sant Antoni, on és molt alt, i els municipis de Ciutadella, Andratx, Calvià, Fornalutx i Escorca, la resta de Menorca, també bona part de la resta de Mallorca, tenen risc molt alt d'incendi.
0: I seguim amb la informació de servei de carreteres, en aquest cas perquè el Consell de Mallorca informa de tall mòbil de la circulació i la circulació amb restriccions al llarg de la carretera de Petra a Son Serra de Marina.
1: Això fins passades les 10 del matí per la celebració un any més de la tradicional anada a Son Serra.
0: El Consell d'Eivissa treballa en la creació de dos nous parcs de bombers, una a Santa Eulària i l'altra a Sant Josep, que complementin el de Sant Rafel.
1: Això davant les queixes ciutadanes per la tardança, diuen, en l'assistència dels bombers en incendis, en els dos darrers casos al Camp Palleu, de vora l'aeroport, i dijous a Punta Pinat, a Sant Josep. El Consell defensa, però, que els bombers es tornaran 15 i 11 minuts respectivament, quan els futurs parcs passaran encara 4 o 5 anys perquè siguin realitat. Santa Eulària n'està redactant el projecte i Sant Josep encara no ha trobat un terreny on fer el seu subparc. José Antonio López, cap dels bombers d'Eivissa.
2: Pràcticamente que habrá que duplicar la plantilla de bomberos para dotar a estos subparques y tener unas isocronas muchísimo más cortas, que no sean de 35 o 40 minutos como ahora podemos llegar a tener.
0: També el Consell d'Eivissa ha demanat una reunió amb Endesa per rebre explicacions sobre les mesures que adoptarà la distribuïdora per evitar talls d'electricitat com els petits aquest estiu. Els empresaris hi volen estar presents.
1: La petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera denuncia que la situació és greu i els causa pèrdues. Alfonso Rojo n'és el president.
3: No puede haber alguna pequeña incidencia de que algún equipo al subir otra vez la luz pueda sucumbir, pero bueno, digamos a decir que ese sería el mal menor. El problema lo hemos tenido cuando compañeros de San Antonio han estado toda una tarde en plena temporada turística sin luz, pues supermercados tienen que cerrar, los restaurantes no pueden dar el servicio. Ayer nos pasó en San Miguel y bueno, entonces es para las empresas es un problema importantísimo.
0: L'eclipsi total de sol no ha deixat cap dany greu a les illes, tot just 7 afectats per lesions lleus de còrnia, segons ha fet públic l'IBE Salut. La majoria dels casos han estat de persones estrangeres que no n'estaven informades.
1: Des del dia de l'eclipsi fins aquest dimarts s'han atès 28 pacients en urgència oftalmològica per l'eclipsi. Anna Cardona, cap d'oftalmologia de Son Espases.
4: Primer tot informació, que jo crec que la gent estava molt conscienciada i la gent aquí estava molt informada, i després que ha estat un eclipsi que sort que era aquest eclipsi, pues, també ens ajudava que no fos tan greu, que l'incidència no fos tan gran.
0: Darrers apunts, arriben més turistes a les illes, però fan estades més curtes.
1: Les xifres de l'INE mostren una caiguda de quasi el 2% en les pernoctacions hoteleres en el mes de juliol respecte de l'any passat. Les mateixes dades indiquen, però, que els clients dels hotels s'han incrementat un 1%.
0: I en clau estatal, Espanya insisteix davant del Marroc en rebutjar de manera contundent les seves aspiracions sobre Ceuta i Melilla.
1: És la resposta d'Afers Exteriors a les declaracions del ministre de Justícia marroquí, que ha insistit en que les dues ciutats autònomes constitueixen un dret històric i geogràfic de l'estat nord-africà.
0: 9 i 4 minuts, tornem amb més informació a les 10. Comença ara La Gran Vida.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a vosaltres mitjançant aquestes zones de Ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Molt bon dia. Com esteu? Benvingut novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Aquest és el programa número 7 d'estiu 2026 sense la vostra participació en els programes monogràfics, que ja falta poquet. Tornem la primera setmana després de la fira de setembre. Som en Miquel Mestre Ginart i he preparat una bona col·lecció de cançons. Això és el que jo pretenc, que vos agradin, perquè passeu un bon dematí en la nostra companyia dissabtes a la ràdio versió estiu. Benvinguts.

que se celebra avui el dia 25 d'agost, una sèrie d'efemèrides que podem recordar, per exemple, avui és el Dia Internacional del Perruquer. També és el dia de la Declaració d'Independència d'Uruguai o també la festivitat catòlica de Sant Lluís Nova de França i Sant Josep de Calassanç, dia del peluquer i del barber. Així és que pues, vos dedic molts anys, és que se dediquen a aquesta professió que fa molta falta i amb aquesta calor jo crec que han tingut feina triple perquè tothom vol estar ben rapat. Benvinguts avui 25 d'agost 2026, dissabtes a la ràdio, dissabtes a la ràdio, se nos lengua la trava, dissabtes a la ràdio, en aquest programa d'estiu número 7. I hem de dir que com és un d'aquests lapsos de dia de temps o de xifres, perquè com que jo grapo els programes una mica adelantat, avui no estem a dia 25 d'agost, sinó que tan sols superem el 22. Avui és 22 d'agost, així és que part d'aquest espai, el Comensos, no pertany a aquest dia, tot i que jo hagi dedicat un parell de cançons en aquesta celebració que he anunciat abans del barber de dia 25, que no serà fins d'aquí 3 dies. Disculpau, programa número 7, això sí, però estem a 22 d'agost.

Idò, així hem començat aquest programa d'avui, número 7 de l'estiu, amb 4 cançons seguides i no mos hem pogut llevar el vici, entre cometes, de fer monografies. Mini monografies, dedicat avui al dia del barber o del peluquer, que avui és el dia internacional dels emporat en Adamo, en Miquel Auri, en l'Oreja de Van Gogh o Adela de la Chaqueta. Tots s'han referit en els cabells, en el pèl, en els mostatxos.

Hem escoltat dues cançons més actuals, dues veus femenines, la de la colombiana Shakira i aquest Dai Dai, himne oficial del Mundial de Futbol de tant d'èxit per Espanya, que va quedar campiona del món. I després també aquesta superestrella, una cançó d'estiu de l'espanyola Aitana. Recordeu que la setmana passada vàrem posar 10 cançons de l'any 1976 espanyoles per recordar el seu 50 aniversari, 50 anys d'aquestes cançons que vàrem escoltar espanyoles. I d'avui avui hem pensat en fer el mateix, però en cançons estrangeres. 50 anys compleixen aquest 2026 aquell llistat que comencen a sonar a partir d'ara. Espero que vos agradin, naturalment, vos duran records.

I doncs ja hem escoltat el primer tema, la primera cançó que enguany se compleixen 50 de la sortida al mercat, concretament. També va ser debut d'aquesta banda de hard rock o rock progressiu dels Estats Units, de Boston, formats en aquest 76 i s'estrenaven amb aquest tema a dins l'àlbum Boston, del mateix títol. Boston és el nom de la formació, nom de la seva ciutat. És una gran banda que encara està en actiu i que han passat infinitat de membres al llarg de la seva llarguíssima trajectòria. La cançó era Moretana Feeling, més que un sentiment, que va ser número 1 molt de països, una de les seves millors cançons, sense dubte. Seguim, vos en record que tots els artistes sortiran per ordre alfabètic, per ordre alfabètic com la setmana passada, és a dir, ara hem tingut Boston, ara tenim Brother of Men, que era o és una formació britànica, bueno, direm els originals, una formació d'Inglaterra, de Londres, concretament format en el 69, per Tony Hiller, en Martin Lee, Lee Sheridan, Nick Stevens i Sandra Stevens. En el principi, en el començo d'aquesta formació, als finals varen quedar només en 4 membres i hem de dir que són els que varen guanyar el Festival d'Eurovisió de l'any 1976 amb aquesta cançó Kisses for Me, que va ser número 1 a Anglaterra i a molts més països. Aquí a Espanya també va ser molt popular. Tenien una coreografia molt llamativa que sempre que han tocat aquest tema feien. Anem a recordar aquest tema, 50 anys de la victòria d'Eurovisió per Anglaterra, Brother of Men, Save Your Kisses for Me.

I ara torna una d'aquestes anomenades superbandes dels Estats Units, que estaven molt de moda en aquell temps, aquestes formacions de moltíssims de músics, i aquesta és una de les més representatives i més exitoses, per ventura, juntament amb Blood, Sweat and Tears, com a les més comercials al llarg del temps, perquè encara estan en actiu. Varen debutar en el 67 i feien rock, jazz rock, post-rock, rock progressiu, i se diuen Chicago. Al igual que Boston, aquests també van anotar per anomenar-se a l'igual d'aquesta ciutat dels Estats Units major de l'estat d'Illinois, d'allà on són. Chicago estava format en els seus començos per tots aquests músics. Lee Loughnane, que tocava la trompeta, James Pancom, el trombon, Walter Parratsider, saxos i flauta, Robert Lamb, veu, piano, orgue, Terry Kite, guitarra i veu, i en Peter Cetera, baix, veu i el líder de la formació, juntament amb en Danny Serafin, que tocava la bateria o la percussió. Aquest tema és la cançó més representativa de Chicago. Va sortir, òbviament, en els 76, complint-se 50 anys d'aquest If You Leave Me Now, Si Me Deixes Ara, que va ser el número 1 a llocs tan llunyans com Austràlia, Gran Bretanya o Estats Units. Espanya també va ser el número 1, però en el 77, el 19 de març, concretament, gran tema de Chicago, que a més va guanyar premis Grammy amb aquests millors arranjaments instrumentals i acompanyament vocal o la millor interpretació pop per un duo o grup. Chicago, amb tema de Peter Cetera, que la canta ell, If You Leave Me Now.

I d'oi tenim una altra banda dels Estats Units, han tingut a Boston, han tingut a Chicago i ara a Eagles. No eren tan nombrosos com aquells, però sí que van tenir el mateix èxit. Formats en el 71, en principi feien folk rock, després ja varen fer rock, country, soft rock, etc. Han tingut diferents etapes d'actuacions i separacions, etc. Tenien en Glenn Frey, que era el vocalista, ja desaparegut, o Randy Meisner, també desaparegut, després en Don Fendel i en Bernie Leidon, són els antics. El tema és de l'àlbum que ja feia 5, del mateix títol, la cançó és, el nom de l'àlbum, Hotel California, que va ser l'hotel més popular d'aquesta dècada, crec jo. Va sortir a final del 76, va ser número 1 als Estats Units durant 8 setmanes entre el 76 i el 77 i molt més llocs. Aquest Hotel California, nosaltres també l'hem triada per sortir en aquest espai dels dissabtes a la ràdio. La varen treure com de a finals del 76 i va tenir èxit també en el 77, 50 anys d'aquest tema, que per cert l'àlbum va vendre més de 42 milions de còpies a nivell mundial, que es diu prest. El son Eagles.

Bon dia, com estàu? Si heu posat aquesta emissora, vos direm que és Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical Monogràfic dissabtes a la ràdio en la seva versió d'estiu. És el número 7. Ara estem escoltant una tanda de les cançons que han complit 50 anys en guany o que els compliran de internacionals, volia dir. Internacional, la setmana passada vàrem escoltar els espanyols o cantades en castellà. Ara totes, vos ho tenc que adelantar, seran cantades en anglès, com fins ara. Estem a la lletra J, mos trobam en Jesse Green, que de nom real és Loxley Alfonso Green, i conegut com Jesse Green, és un artista nascut a St. James, a Jamaica, l'any 48, i que va ser reconegut internacionalment gràcies a aquesta cançó que jo he seleccionat per l'espai en el dia d'avui, un senzill que va ser molt ballat. Aleshores, ell, aquest artista, fa música disco o reggae. Hem de dir que la música disco estava en plena efervescència mundial en aquests anys. Anys 76, en Jesse Green, i aquest Nice and Slow, que se pot traduir com a agradable i lento, però de lento no té res.

Una altra cançó que compleix 50 anys, el Manco amb l'èxit, perquè va ser composta a final del 75, és aquesta, una cançó molt agradable que a mi sempre m'ha encantat, aposta l'he seleccionada, és Mississippi, que mos faran un grup de Holanda que van estar actives del 73 fins al 85 i que estava liderat per tres germanes, Toni, Betty i Marianne Veldpaus, acompanyades dels músics Lou Villiers, Theo Wetzel, Theo Koumans i John Tenuisen. Aquesta cançó, Mississippi, va ser número 1 la majoria de països de tot Europa entre el 75 i el 76. Aquí a Espanya va sortir en el 76, no va arribar a ser a su, però sí, va sonar moltíssim aquell estiu que ara recordam. Pussycat, no havia dit en nom del grup, Pussycat, aquest era el nom de la banda d'Holanda. Aquesta és la cançó, Mississippi. Mississippi.

I ara ens arriba un tema instrumental que va ser una de les cançons que més va sonar aquell estiu del 76 a Espanya i que va ser número 1 el mes de juliol durant dues setmanes, i se trata del músic mexicà, que compositor, guitarrista, Carlos Humberto Santana Barragán. Nascut a Jalisco, Mèxic, l'any 47, és conegut com a Carlos Santana, o Santana, sa banda i tot. Varen debutar a l'any 64, fa rock llatí, blues rock, jazz, rock psicodèlic, rock instrumental, etc. Aquest tema és Europa, és el senzill que va sortir en el 76 aquí a Espanya i que va arribar, com deien, el número 1 aquest estiu, i va ser una de les cançons més escoltades d'un estiu ja llunyà de fa 50 anys.

I ara, novament, la música disco. La música disco d'una cantant britànica que va tenir moltíssim d'èxit. Aquesta cançó que sonarà va ser número 1 a Anglaterra durant 3 setmanes. I Love to Love, m'agrada estimar. Ella és Tina Charles, nascuda a Whitechapel, a Londres, en el 54. Va debutar en el 69 i feia pop o música disco. Encara està en actiu, tot i que se va retirar 3 anys després d'aquesta cançó d'èxit europeu, perquè se va casar i va tenir un nen. Però ara torna cantant. Tina Charles mos du aquests anys de la música disco, que era el que més sonava a totes les discoteques, i tothom ballava a nivell mundial, a nivell global. Aquesta I Love to Love també va ser un gran èxit a Espanya. Tina Charles.

I ara ens arriba la rock en comès per escoltar aquest grup, perquè hauria d'haver sortit el primer de tot, i per art de màgia o de la tècnica se mos havia colat dins la carpeta dels artistes espanyols i aposta no l'havien recuperat. Així és que aquesta cançó que havia de sortir la primera sortirà la darrera, i se trata del grup suec ABBA. Imagineu on han sortit al final degut a aquest error. Tema, Dancing Queen, la reina dansant, que, o la reina del ball, és una de les cançons més populars del grup suec ABBA. La van composar l'any 75, va sortir però en senzill per agost del 76, i pertany també com a col·lecció de cançons de dins l'àlbum Arrival, on hi trobam un altre gran èxit, com Fernando, per exemple. Aquesta cançó va ser número 1 moltíssim països, 76 i 77, Regne Unit, Austràlia, els Estats Units, el Japó, Mèxic, Canadà, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Irlanda, la pròpia Suècia. És una de les cançons més reconegudes d'ABBA. L'única cançó que ha arribat al número 1 als Estats Units d'aquesta banda de Nanette, Anna Frida, en Björk i en Benny. Dancing Queen.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I doncs sí, sí, sí, ai, que calor i quina calorada que d'un ja fa mesos i mesos. Mare meva, quin estiu més llarg. Veus femenines mos han acompanyat separades en moltes dècades, les greques inolvidables del 70 i Alazán des 2000.

Moltes gràcies, Rumba 3, però la rumba ja l'han posada. La que van de posar amb aquest tema que feien és Golfos, Què passa contigo, tío? I abans, per compensar també aquesta selecció de cançons estrangeres que han posat, que feia 50 anys o que compleixen 50 anys, han posat també els puntos d'Almanzora d'Almeria i aquesta inolvidable Cuando salga la luna. Ara sí, tornen a fer la mescla de sempre dins aquest dissabtes a la ràdio on tots els estils i totes les èpoques tenen cabuda. Especial estiu número 7.

I arriba el moment en el que hem de posar els nostres corresponents popurris estivencs de diferents èpoques i avui mos han decantat, atenció, per cançons que sonaven a tota la dècada dels anys 60 i a tota la dècada dels 70 i del 80. És un complet popurri de cançons d'estius número 7.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Una altra vegada vos salut, molt bon dia des de Ràdio Horta, des d'aquest programa d'estiu 2026 del dissabte a la ràdio. Aquest és el programa número 7. En farem 9 abans de ses monografies habituals en participació vostra després de la fira de setembre.

Calor i calor, aquest és el tema d'aquest darrers mes o ja, d'aquest estiu 2026. I ja sabeu que nosaltres no ens podem resistir tot d'un cercant cançons que se refereixin a un tema en concret. Vinga, en posarem un parell que parlin de la calor precisament. No crec que vos augmenti la temperatura.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui, del dissabtes a la ràdio, aquest especial estiu número 7, ja només en manquen dos, i ja estarem novament fent monografies. La setmana que ve ja vos anunciaré el tema perquè comenceu a preparar el retorno, que diuen. Moltíssimes gràcies per haver estat a la sintonia d'aquest espai de Ràdio Artà, del dissabtes a la ràdio. Manco una estona de bona companyia amb aquesta selecció musical que he preparat en tota il·lusió perquè vos entretengui. Salutacions de Miquel Mestre Ginart. Fins la propera, si Déu vol, a les 9:30. Adeu, bon cap de setmana.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Así

0: ai, ai, ai.
1: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
0: Els sindicats denuncien, en aquest cas Comissions Obreres, en base a les dades de l'enquesta de població activa, que pràcticament la meitat de les hores extra que se fan a les Balears no s'apaguen. En el darrer any han estat 58.400 hores sense remunerar. Principalment s'acumulen a sanitat, educació, serveis socials i comerç. Tot i que des del 2019 el registre horari és obligatori, els experts en dret laboral apunten que les empreses ho tenen molt fàcil per manipular el registre horari per evitar sancions. Per tant, expliquen que és una norma amb una finalitat molt positiva per protegir els drets dels treballadors, però al mateix temps està dissenyada, expliquen, de tal manera que és molt fàcil evitar-la. En parlar i escoltar amb la veu dels experts en uns minuts, abans, però, titulars. Ferit un treballador després de ser atropellat per un camió que feia marxa enrere a un centre comercial de Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia. El 061 ha pogut estabilitzar-lo al lloc dels fets i l'ha traslladat posteriorment a l'Hospital de Son Espases amb el codi politrauma.
0: Cauen les reserves del lloguer nàutic a Eivissa entre un 5 i un 20% segons el sector.
2: S'assegura que per reflotar la situació, la remodelació del port a Eivissa hauria d'incloure un moll per a xàrters i una marina seca.
0: La depuradora de Sant Lluís en rebrà quasi 6 milions i mig d'euros per ampliar-la i modernitzar-la.
2: La instal·lació està en marxa des de fa més de 3 dècades i ha quedat superada per l'increment poblacional. Es contempla que amb la reforma pugui duplicar la seva capacitat.
0: En clau estatal, els ministres espanyols d'Interior, Defensa i Exteriors no hauran de comparèixer aquesta setmana que ve al Senat per l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta, després que el Tribunal Suprem hagi rebutjat forçar-los, com demanava el Partit Popular.
2: D'altra banda, el secretari d'Estat de Sanitat visitarà dilluns la ciutat Ceuta enmig de les denúncies públiques de col·lapse de col·lectius professionals i sindicals sanitaris.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. El tècnic del Real Mallorca, Luis García, reconeix que encara li queda molt per fer amb el seu equip per arribar al nivell de lloc que ell desitja. I d'això afronta el partit de dilluns davant Granada a Los Cármenes amb màxim respecte cap al seu entrenador José Arjo Pacheta. Hi ha un col·lectiu que 7 dies abans va empatar a 0 davant l'Oviedo al Carlos Tartiere.
0: Ja no hi ha avisos per mal temps a les Balears. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Tenim un dissabte de temps molt variable a tot l'arxipèlag. Avui cap vespre continuarem encara en núvols mitjans, baixos, a punts de Mallorca i també amb el cel variable a Eivissa i a Formentera. Ja no esperam precipitació. A Menorca, de fet, tindrem el cel pràcticament destapat durant la resta del dia. El vent avui bufarà de component est tota la jornada, en cops moderats, i la situació a la mà encara estarà dominada per redols de maró, amb ones entre un metre i un metre i mig d'altura. I la temperatura, semblant a la d'ahir, la temperatura màxima. Per tant, tindrem valors entre els 30-34 graus en molts punts de les illes. No pujaran gaire més, amb una situació d'humitats també elevades, per tant, encara sensació de calor i de calor important. Esperant que aquesta pròxima nit i matinada la temperatura davalli una mica, per tant, mínimes més baixes aquestes pròximes hores, i demà la temperatura màxima tornarà a enfilar-se un poquet, especialment a punts del ponent de cada illa. Demà ja el cel estarà més destapat, ja des de l'inici del dia. A primeres hores, qualque núvol baix que ha de persistir, sobretot a punts d'Eivissa, de Formentera i al sud de Mallorca, però després ja el cel ben clar, ja demà sense precipitacions. Dilluns sí que torna a canviar una mica el temps, arriba molta pols en suspensió, tindrem el cel que li amb mala visibilitat i, a més, dilluns amb possibilitat també de precipitacions de terra roja, i la temperatura comença a remuntar.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El Laboratori de Toxicologia i Farmacologia Clínica de l'Hospital Son Espases ha detectat per primera vegada la presència a les illes de pols de mona. Això és una droga de disseny associada a entorns d'oci nocturn. Els especialistes adverteixen de la seva perillositat, no només perquè és molt addictiva, sinó també perquè crea una falsa sensació de seguretat a qui el consumeix, i això es relaciona amb potencials conductes de risc. Bernadí Barceló, que és responsable del laboratori en aquest centre hospitalari, que és, de fet, un dels pocs hospitals d'Espanya amb la tecnologia sofisticada per permetre aquestes deteccions, explica l'origen de la droga.
2: Totes són derivades d'un compost químic extret d'una planta d'Aràbia que ja es fa la síntesi a nivell de laboratoris clandestins, i per això es diuen catinones, perquè procedeixen d'una planta que s'anomena Cata edulis, i ara precisament acaben de detectar una d'aquestes substàncies.
1: En tot cas, la policia afirma que les drogues més consumides a les Balears continuen sent l'haixix, la marihuana, la cocaïna i, en un grau més baix, l'heroïna. De fet, els cossos de seguretat treballen per erradicar-les i enguany han desmantellat només a Palma més de 180 punts de venda. Un incendi forestal s'ha declarat fa més 3 hores al municipi de Llucmajor i estan actuant hores d'ara mitjans aèris, una autobomba, 8 bombers forestals i un agent de medi ambient de Libanat. L'extensió de terreny afectada és limitada i no suposa perill per les persones. Això en una jornada en què el risc d'incendi s'ha rebaixat considerablement. Només les Pitiuses, qualque municipi de la Serra de Tramuntana de Mallorca i també Ciutadella, Menorca, estan en risc alt, que és el risc extrem, el més potencial. La resta estan en risc moderat o bé no tenen risc. I en el cas de Menorca, la nina d'11 anys del Caufà, que era a l'hospital en observació a causa de les ferides provocades per la tempesta, ja ha rebut l'alta hospitalària. En principi estava previst que passés 48 hores a l'hospital Mateu Orfila, però finalment s'ha valorat que podia tornar a casa. Recordem que aquesta menor li va caure part del sostre de la seva habitació a sobre després que una paret de l'edifici del costat es trenqués per la tempesta. Una tempesta que també va provocar danys importants a altres urbanitzacions de l'illa, com per exemple els Canutells. Escoltem alguns veïnats.
3: Fue increíble ver cómo todos los árboles se movían, las farolas se movían, las hamacas volaron.
4: Començava a veure policia, aquí venia jo, i vam veure que és que el pi, aquell gros, diguem, es havia tombat damunt sa casa i van desallotjar tota sa comunitat, diguem, dels quatre veïns.
5: Us van posar dins un cotxe, perquè, clar, no podien estar aquí, que jo hi hagués estat ben tranquil·la. Però, bueno, us van havien de sortir.
1: La depuradora de Sant Lluís a Menorca rebrà quasi 6 milions i mig d'euros per ampliar-la i modernitzar les seves instal·lacions. Està en marxa des de fa més de 3 dècades i ha quedat superada per la realitat poblacional. La principal actuació serà la creació d'una segona línia de tractament que permetrà fer tasques de manteniment a l'hivern sense comprometre el sistema. Aquestes modificacions permetran a la depuradora passar a donar servei a 30.000 persones, el doble de la seva capacitat actual. Escoltam Lola Estrón, que és la batllessa de Sant Lluís.
6: Per part de l'Ajuntament, la feina que hem hagut de fer ha estat l'expropiació d'uns terrenys, d'uns privats, i poca cosa més, simplement donar suport en aquest projecte, que, bueno, que suposa una ampliació de capacitat de fer feina, com si fossin 15.000 a 30.000 habitants, una doble línia per tot el que és els fangs i decantadores i totes aquestes... Bueno, és el que tu has dit, no? Posar-la un poc en l'època futura en la que estem ja.
1: És tot de moment. Actualitzarem la informació al butlletí de les 4. Ara comença Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moyà Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moyà, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El govern preveu augmentar el catàleg de finques públiques, que ara sumen 1.200 hectàrees arreu de les Balears. Això quan està en negociacions per adquirir-ne dues més. Una a l'Albufera d'Alcúdia, que es diu Cana Beatriu, i fou una de les finques de regadiu més grans d'Europa en el seu moment. Encara, això sí, no hi ha data definitiva, però l'executiu pretén convertir-la en un centre d'interpretació del Parc Natural de l'Albufera. No és l'única adquisició pendent de l'executiu. En una aposta pel patrimoni que defensa Joan Simonet, conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.
2: És una molt bona política. Finques amb valors naturals elevats que, per lo que sigui, se posen a la venda o considerem que són interessants, fer aquesta adquisició. Ha pogut exercir el dret de tanteig o el dret de retracte, que qualque vegada surten aquestes oportunitats amb molt bones condicions econòmiques, i el govern fa un esforç econòmic, malament no ho tinguem a l'hora pressupostat, és que la Conselleria d'Hisenda, al final, entén el valor que tenen aquestes actuacions i mos ajuda a poder gastar aquest dobbes, que més que gastar és invertir en tota la població de les Balears.
1: Continuen hores d'ara els efectius de l'Ivanat treballant en l'extinció d'un incendi que crema des de fa d'haver 4 hores al municipi de Llucmajor, tot i que no reverteix perillositat per les persones. Tot això hem de dir que conèixer les necessitats i reforçar els serveis d'emergències que tenen la ciutadania davant uns fenòmens meteorològics cada vegada més extrems és l'objectiu que ha apuntat la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, que ha exigit obrir un procés de diàleg i escolta activa amb els professionals en reprendre l'activitat política després de l'estiu.
3: Y a esa gente no la podemos abandonar. Tenemos que ser conscientes de que se juegan la vida para salvar la nuestra y, por tanto, tenemos que hacer nuestras sus reclamaciones y sus necesidades. Después de un incendio de estas características, después de los 4 incendios que han afectado a Castellón, tenemos que sentarnos con los efectivos de bomberos, tenemos que sentarnos con los efectivos de emergencias y escucharles de verdad y atender sus reclamaciones.
1: Declaracions que ha fet la també secretària general dels socialistes valencians després de la reunió d'aquest matí del FECOPI per l'incendi a Gàtova, que afecta ja 633 hectàrees en un perímetre de 15 quilòmetres i que amenaça el parc natural de la Serra Calderona. A més, hi ha divers un miler de veïnats desallotjats. El foc continua sense control. Això, quan en una jornada aquí a les Balears el risc s'ha rebaixat considerablement, només les Pitiuses, qualque municipi de la Serra de Tramuntana a Mallorca i també Ciutadella a Menorca, estan en risc alt, el risc extrem d'incendi forestal, que és el més alt. A la resta de l'arxipèlag és moderat o bé no hi ha risc. El president francès Emmanuel Macron ha anunciat l'enviament de més míssils interceptors a Ucraïna, coincidint amb les recents peticions de Kiev per fer front a les tropes russes. Suposa la continuació de la cooperació, d'acord amb la reunió inaugural celebrada a la coalició antimíssils balístics de París de juliol i també la declaració d'intencions signada el novembre de 2025, segons ha apuntat el mandatari francès en un missatge a les xarxes socials. I un darrer punt, ha mort a l'edat de 102 anys Catalina Escandell Riera, una de les darreres dones eivissenques que encara anaven vestides de pagesa. Coneguda com Catalina de Can Joan d'Engall, era nascuda al poble de Sant Llorenç de Balàfia i sempre va fer feina al camp. El documental Les últimes gonelles del programa d'IB3 Televisió Zoom així s'expressava.
4: I d'aquí a l'any Sant Eulari allà m'ho entrat de camí. No sé si és clar, no sé si és cartolet, però clar, m'ho entrat. Però anava pac a pac, i arribava allà.
1: En aquesta hora, de fet, està previst el funeral de Catalina Escandell Riera. Amb aquesta punta acabam, més notícies al butlletí de les 5. Continua Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Rescaten a 4 tripulants d'una embarcació que s'estava enfonsant a la zona de Cala Comte, al municipi eivissenc de Sant Josep de Sa Talaia. Els mateixos ocupants han donat l'alerta en xocar amb les roques del fons i començar a entrar aigua a l'embarcació. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat salvament marítim i amb la col·laboració de diversos particulars que navegaven a prop i també dels socorristes de la platja els han auxiliat i traslladat al port. Per tercer any seguit, el lloguer nàutic registra xifres fluixes a Eivissa i les previsions de l'estiu són pessimistes. La caiguda de reserves oscil·la entre el 5 i el 20% segons les empreses, un efecte rebot per l'alça de l'interès en aquest negoci després de la pandèmia i que ara supera a la demanda. Marc Torres, vicepresident de l'Associació Nàutica Pitiusa, apunta que la manca d'amarraments ha encarit la destinació i perjudica també el client local.
2: El tema de l'amarrament és un problema estructural de la nàutica d'Eivissa perquè no hi ha, és molt difícil accedir a ells i això fa, evidentment, un tema d'oferta i demanda que sigui molt car. Estem pagant molt més del que havíem pagat. El navegant local cada vegada té més difícil accedir perquè, evidentment, és molt més car.
1: La patronal reclama que en la reforma prevista del port de Vila hi hagi un moll especial per a xàrters i una marina seca que permeti abaixar el preu dels amarraments. I encara en plana turística, dimecres que ve l'entitat Brunzit organitzarà el darrer dels sopars a la Llesca d'estiu a Palma. Serà el passeig del Bon per reivindicar els espais de ciutat per als residents i manifestar-se contra la massificació. No hi haurà en aquest cas ni taules ni cadires, ja que davant anteriors negatives de l'Ajuntament palmesà ha utilitzat aquest espai, han optat directament per demanar el permís de concentració a delegació del govern. Ho explica Joan Llopis, que és el portaveu de l'entitat.
3: Ens hem vist obligades a no poder demanar un permís d'ús amb taules i cadires, però sí una concentració que estan fent ús d'una altra via administrativa per trobar-nos. A partir d'ahir, que la gent sigui tot lo creativa que vulgui per reivindicar la recuperació d'un espai tan emblemàtic i nostre com és el passeig d'Espont.
1: De fet, l'entitat Brunzit també ha volgut destacar la dinàmica bloquejadora a la participació ciutadana, la qual consideren estar immers l'Ajuntament de Palma i que afecta moltes entitats socials, culturals i ciutadanes. En els esports, notícia de darrera hora, Toni Tenerife, bon dia.
4: Bon dia, l'internacional polonès Adam Butsa ja és a Mallorca. De ver les 4 ha comparegut a la zona d'arribades de l'aeroport de Sant Joan, on li esperava el secretari tècnic del Real Mallorca, Pablo Ortiz, així com el responsable de comunicació del club, Héctor Martín. Davant de centre de 30 anys i meta 91 d'alçada, ve cedit per l'Udinese d'Itàlia fins a final de temporada amb opció de compra per part del primer equip vermell. Cobrirà la vacant que deixa el primer equip, Marc Domènech, que ja de forma oficial és jugador del filial de l'Atlètic de Madrid fins a final de temporada.
1: I acabam amb un apunt internacional. A Nigèria, almenys 40 persones han mort i més d'un centenar han estat segrestades durant una onada d'assalts de bandes armades en diverses poblacions de l'estat de Níger. Els assaltants vestien roba militar i han escollit com a objectius diverses mesquites, on se celebraven en aquell moment les oracions vespertines. S'ha desplegat una operació de rescat de les víctimes, tot i que la dificultat del terreny i també les escasses vies de comunicació dificulten el desplaçament de les forces de seguretat, segons ha apuntat el govern nigerià. Amb aquesta punta acabam. Més notícies a les 6. Ara continua la música amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

blanca de cas, mirant el nord, sol matiner li encén el rostre.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

que tu Manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té. Quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret. Que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té. Camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té. Malament que penso, malament que penso. Se li va morir, ja ni sap de què. Això

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: det, jeg skal
1: have på. Nævn det. Nævn det. Nævn det.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: mind.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Brown is dead.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Are you acting?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: ideal, de verdad. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

danza, àngels bufadors, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agendes o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabra, oi?
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.
3: Perdó.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Esta radio, radio, Sunset punto.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.